ali ala peskel hadi me khak mar hala dunya alke zer zer va mila no akaba kaba kaba zer va mila ala peskel